El vaig colgar guitar tot de sanar, l'estraufà i l'ha mandat al Brasil a jude ora pram pluang de Südtirol. Mica del Brasil tinc xove tant que la petla al vascul te podeu ni truc de Südtirol. O la que el vascul cum el pudor fer ciclo l'or. Inxi la Max Radl ha podut ni truc i el vascul l'ha mandat de Pfitsch. L'último rayon a Sant Jacob m'ha cun l'incarico que un po' mei plutu que soldi. Max Radl ha la fortuna d'abine de Pfitsch na curga de Tobloch, que se clamava Mina Jenewein, neila me da druc que savo co manegé soldi. Questa a snells comença a ti fer la belle sai paus de Pfitsch, tant que bel plan duc o a crata sibe de plan que te si curga. In Xila i la anga uni a contact cum i paus que sta joa te strair dol Pfitschrioch. I chul di que el plan sa voa da scri i cum joa un grum de gent de la Wirtschaft i la politica voll bon de curt temps de restaurieren la Gliesa, la Colonia, anche la Cuscola e l'asilo. I soldi oa pu si curga. I doc Gnuafani te Pfitsch, Max Radl, i roa pluang a Gossensas. U lac mofor i paurs de Pfitsch ti portora, smauz, tjajul, tjern, mangen grum de soldi. Dutsch tiuloa djang, meno si heisrin. Si curga. Ella fa da sang bona de cugine, io antaur it for mutangs que uloa emparea cugine, ma gossensas casta curga fa tremenda. Celic, el prim citadin fa ella mina la gerarquia de luoc. Bona promo l'embolt, el vetl e gartner, i bona el pluang. Ella comandava su dut gossensas. I, gli mossi di, drat bang.